bank ese wati esro esro de ebre ebe cho de si ebre ebe cho de sa si ehua anyone.